0: 700, 800, 1.000 euros menys. És a dir, és gent que s'està deixant el jornal per a millorar l'educació pública en futur. És a dir, quan aquesta gent es jubile, la que està perdent aquests diners, el que van aconseguir, perquè estic convençut que van aconseguir alguna cosa, o van a disfrutar totes les generacions que venen. Per tant, estan donant una lliçó de dignitat i l'estan pagant de la seva butxaca.
1: Bueno, hablamos ahora un poco del tema que está ahora pues en debate, y es que, independientemente de este tema de la huelga, y es que Compromís ha presentado un requerimiento prejudicial para que la Consellería de Educación revoque los conciertos educativos a 7 centros de la Comunidad Valenciana que siguen segregando por sexos, es decir, que incumplen la ley educativa. Uno, además, lo conocemos mucho aquí en Elche, porque es el Colegio Aitana, ¿no?
0: Jo quan sent que els representants del Partit Popular dir que no hi ha diners, pues este es un exemple. Estem parlant d'una renovació per valor de 73 milions d'euros. 73 milions d'euros.
1: Vamos a hacer un poco de pedagogía y explicar qué es esto del concierto educativo para estos centros.
0: Sí,
1: vamos
0: el concert educatiu en el seu origen es crea perquè, pues bueno, l'administració vol garantir una escola pública i universal, no té capacitat per obrir centres públics en tots els barris i en tots els municipis, i d'alguna manera el que fa és concerta amb empreses privades o cooperatives el servei educatiu. O sigui, el servei és públic, es gestiona de forma privada, però ho paga l'administració dels nostres impostos. El que estem veient ara és que, en compte de ser els concerts subsidiàries de la pública, estem veient com la pública s'està convertint en subsidiària d'estos concerts, no? Però així no estem qüestionant el model de concerts en si, este és un altre debat. Així estem qüestionant el finançament íntegre a organitzacions radicals que incompleixen la llei en els centres educatius, ni més ni menys que diuen que ara, el mes de maig de 2026, els homes i les dones no poden estudiar junts en una mateixa classe. Això és molt greu. Això és anticonstitucional.
1: Ni en classe ni centre.
0: Ni en classe, ni en el centre, en fi, perquè podia ser el pupitre, però no, ni en el pupitre, ni en classe, ni en el centre. És a dir, que hi ha una sort d'al·lèrgia de gènere en este moment, no? Amb el que això representa, amb el missatge que estem donant a la societat. Ja no estem, podríem debatre sobre si això hauria de ser legal en un centre educatiu o no. No, no, no. Estem debatent de si ho ha de pagar tota la gent que ens està escoltant en este moment en els seus impostos. És a dir, si dels nostres impostos, en compte d'anar a la sanitat o a l'educació pública, estem pagant a aquestes organitzacions vinculades a l'Opus Dei, que amb els nostres diners diuen que un xiquet i una xiqueta no se poden sentar junts en una classe. És que és d'una gravetat extrema. Però en compte de la llei educativa estatal, en contra del decret de concerts autonòmic i en contra de la sentència del Constitucional d'abril del 23. És a dir, és una gravetat extrema.
1: De hecho, se plantean acudir a los tribunales para que se revoque ese concierto. Claro, que dicen, y ayer le preguntábamos al alcalde de Elche, que además es muy conocedor de lo que ocurre en el Colegio Aitana, porque ha sido alumno y es profesor en excedencia, por esta situación, y decía que no, que quiere, puede matricularse un niño o una niña en cualquiera de estos colegios. ¿Por qué no ocurre?
0: Jo li dic, la gent que ens està escoltant...
1: Però la pràctica està demostrat que no ocorre.
0: No, clar que no ocorre. És a dir, està mentint. És a dir, el 93% de l'alumnat de l'Aitana està segregat per sexe.
1: Són xicos, en este caso.
0: El que diu l'alcalde d'Els, el que li està dient a la seva gent per a que continuï pagant els seus impostos i pagant això, és que això és casualitat. És a dir, per gràcia de Déu, per una sort de gràcia de Déu, resulta que màgicament el 93% de l'alumnat d'este centre està segregat. Jo no sé si algú que ens està escoltant s'ho pot creure, això, perquè això és tratar de, perdoneu-me la paraula, és tratar d'imbècils a la gent. Vull dir, així hi ha una sèrie d'estratègies. És a dir, quan tu, d'alguna manera, quan hi ha un cas de corrupció política, i este és un cas de corrupció política, corrupció educativa, quan hi ha un cas de corrupció educativa, la gent intenta amagar-se, no? Intenta fer uns, en fi, alguns amanyos per a que parega que és legal.
1: Trucos,
0: podríem dir-li, per a que parega que és legal, però no és legal. I n'hi ha molts, els centres són molts, no? En alguns casos privatitzen el nivell de 3 anys o de 2 anys, ahir seleccionen legalment i després ja van pressionant d'alguna manera per a que ningú es matricule. Nosaltres això no hem arribat perquè sí a este tema, és que tenim denúncies de famílies conservadores a les quals se les ha pressionat en algun d'estos centres per a que la seua filla, en este cas,
1: com va ser matricular a la xiqueta, que va estar a soles,
0: estar a soles.
1: En una classe tot.
0: Mira,
1: un mes.
0: Oye, aquí tenemos otro vinculado a l'Opus. Oye, vaya aquí, que este sí, este es de chicos o chicas. esta gent ens ha escrit. En nosaltres estem fent així un... Jo crec que jo estic content en este cas perquè hi ha molt de soroll en la política, no? Temes que, pues bueno, discursos moltes vegades que són banals, però jo crec que així Compromís està fent el que la ciutadania ens demana, que és fiscalitzar, controlar, escoltar les denúncies i actuar. I a més actuar amb molta responsabilitat. Compromís no ha anat als tribunals de bones a primeres. Li hem fet un requeriment prejudicial a la conselleria. Escolten, això està passant, això no és legal, això ho estem pagant entre tots. La consellera és la màxima responsable d'esta renovació, perquè quan es van renovar l'any 25 ella era la subdirectora de centres concertats i privats. La seva competència era fiscalitzar este procediment. És a dir, que si hi haguera un cas judicial en este cas, és probablement la màxima responsable seria ella, el secretari autonòmic,
1: que
0: és d'esta ciutat, perquè les direccions generals que ho han renovat depenen d'ell, i evidentment el conseller Rovira. En fi, jo quan els escolto em fa molta gràcia, no?, difamar al professorat. El conseller Rovira, respecte al que cobrava, per exemple, la consellera de Compromís fa 3 anys, s'ha pujat el sou un 14%. Ja que diu que, bueno, que és que són il·legítimes les propostes, però és que la consellera actual ho ha fet també en un tant percent elevadíssim. És a dir, jo crec que són gent que no està a l'altura. No està a l'altura, i personalment jo crec que si este cas es demostra i este cas arriba als tribunals, el secretari autonòmic ha de dimitir.
1: Hay un matiz importante, y es que dicen que ustedes también, cuando la consellería la llevaba un político de Compromís, también renovaron esos conciertos. Hay un matiz importante, y es que la ley cambió, ¿no?
0: Sí, nosaltres, de fet, vam tindre una discussió, diríem, una confrontació amb el Tribunal Superior de Justícia. Nosaltres vàrem iniciar els tràmits per suprimir diversos concerts i se'ns va dir que no. Que no, perquè la llei, en aquell moment la llei del Partit Popular, que era una llei pensada per a fer aquestes coses, no ho permetia, i vam haver de recular. Però a partir de la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 23, la llei és claríssima. Passa que el Partit Popular està intentant enganyar. No, tots aquests concerts els va iniciar el Partit Popular i després va fer una llei estatal per a garantir-los. I quan esta llei estatal, ho dic perquè, clar, de vegades es diu, i què fa un govern progressista en Madrid, no? Pues un govern progressista en Madrid, per exemple, ha prohibit això. Que des diners de la gent se diga los chicos aquí y las chicas allá.
1: No los conciertos, claro, sinó la segregació por sexos.
0: Exacte, és a dir, si així costa 73 milions d'euros, jo pregunte, quant li costava als espanyols, quants centenars i centenars i centenars de milions d'euros li costava als espanyols este chiringuito de la dreta clàssica espanyola? Moltíssims.
1: Yo quiero contextualizar un poco esto con la realidad ilicitana. En Elche había colegios que solo admitían chicas, como era Jesutinas y Carmelitas, se llama Hijas de Jesús oficialmente, y bueno, pero aquí toda Elche le llama Jesutinas y Carmelitas, y luego estaba Salesianos, eran chicos y chicas, y hace mucho tiempo que efectivamente empezaron a haber chicos y chicas en los tres colegios, y en los tres colegios ha transcurrido todo con normalidad.
0: Sí, bueno, así se ha de decir que en el último año del gobierno de la Conselleria de Compromís, en la previa a la sentència del Tribunal Constitucional, vam enviar carta a totes aquestes escoles. Els vam advertir que això s'havia d'acabar, que havien de canviar el model de matrícula, i si no, necessitaríem un procés sancionador. Això ho vam advertir per carta, va ser de les últimes accions que va fer Compromís en la Conselleria.
1: Sí, no, estos tres coles llevan años haciéndolo,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Simplemente, incluso era cómodo para las familias, era incómodo el llevar a cada...
0: Bueno,
1: incluso, un sentido común de conciliación te pide que lleves al mismo sitio a tus hijos e hijas, era una cosa muy trasnochada.
0: Ja que ho ha fet per sentit comú, i ja que en aquell moment que vam enviar les cartes hi havia una vintena d'escoles que segregaven, hem passat a 7, és a dir, que sí que hi ha una part important.
1: Queden 7 en tota la Comunitat Valenciana.
0: Queden 7, però hi havia molts més, no? A partir d'aquella carta del 22 alguns centres van començar a canviar, no? En este cas, bueno, jo a l'alcalde d'Els li dic, hi ha 578 alumnes de 623 segregats. Jo crec que no puc continuar dient-li a la ciutadania que això és casualitat.
1: Bueno, en conclusión, estamos con los siguientes trámites. Primero, lo que se ha pedido, un requerimiento prejudicial.
0: Sí.
1: En caso de que no vaya adelante, a los tribunales va a ir Compromís con este tema, ¿no?
0: Sí, posiblemente ens plantejarem anar també al Tribunal de Comptes. Cal quantificar si hi ha hagut un frau, cal certificar-lo. I després, evidentment, si la conselleria té les dades. Aquestes dades ens les ha passat la Conselleria, ens les ha passat el PP, per pregunta parlamentària. Clar, nosaltres vam parlar de tots els concerts, dels 400 i pico, i ens van passar totes les dades. Nosaltres ja sabíem on anàvem perquè teníem les denúncies d'aquestes famílies. I, evidentment, si saben què està passant i no fan res, i per si acas els ho hem notificat formalment, doncs evidentment no ens quedarà una altra que anar als tribunals. Però a mi m'agrada parlar de política, és que aquest és un tema polític, d'un tipus de polítics que creuen que tots li hem de pagar esta educació. Jo crec que és una educació masclista, segregadora, que no aposta per una societat igualitària, dels nostres impostos. I després ens expliquen no sé quines històries d'impostos i de més, no? Ells, jo crec que la diferència... Mira, tots els partits polítics han cobrat impostos a la gent. Jo no crec que ningú hagi notat massa ninguna disminució d'impostos en moltes ocasions. La diferència és qui els paga i a on van. Aquesta és la diferència entre uns partits polítics i altres. I això és el que estem denunciant.
1: Bueno, Gerard Fullana, moltes gràcies per haver estat avui amb vosaltres.
0: Molt amables.
2: Comodidad y puntualidad. Sigues confiando en el taxi. Radio Taxi Elche 965 42 77 77.
3: El taxi, dígame.
2: Directos y más cercanos.
4: Radio Taxi Elche.
5: ¿Quieres sentirte mejor por dentro y por fuera? Descubre Balance, la nueva unidad de medicina anti-aging y rejuvenecimiento de IMED Hospitales. Analizamos tu salud integral y diseñamos un plan personalizado para mejorar tu bienestar físico, mental y emocional. Pide tu cita en balanceantiaging.com y recupera tu mejor versión.
6: Comienza el combate por el ahorro. ¿Cansado de pelear con tus compañías de luz, telefonía y seguridad? En Riquiluz peleamos contigo y juntos ganaremos esta batalla. Entra en riquiluz.es, cuelga tus facturas y te mostraremos tu ahorro. O visítanos en Plaza Obispo Siuri número 1 Elche, junto al Pirulí.
7: Viajar es descubrir, soñar y vivir nuevas experiencias.
8: En Interviajes Elche diseñamos tu viaje a medida. Escapadas, grandes viajes, cruceros y vacaciones en familia.
7: En Interviajes Elche te acompañamos en cada paso con las mejores opciones nacionales e internacionales.
8: Cada viaje es una historia. Tú eliges el destino, nosotros lo hacemos realidad.
7: Confía en los expertos. Interviajes Elche, tu viaje empieza aquí.
8: Carrer Les Arbres 18, Elche, o interviajes.es.
9: Hora 14 Elche.
10: En Hoy por Hoy Elche, avance informativo Hora 14, con Mario Abril.
1: La 1 y 26 minutos, vamos a conocer ese avance de noticias. Mario Abril, ¿qué tal? Buenos días.
11: Muy buenos días, hoy segunda semana de huelga indefinida en educación. Esta mañana se han realizado concentraciones en Castellón, también en Alicante, desde las 12 de la mañana en las escaleras del Instituto Jorge Juan. A partir de las 3 de la tarde se celebrará en Valencia, donde está prevista un encuentro entre la Consellería de Educación y los sindicatos convocantes, después de la propuesta fallida y sin concreción que se presentó el pasado viernes, en la que no se incluía, por ejemplo, mejoras salariales. Además, alrededor de 400 personas se concentraron ayer en la Plaza de Baix, en Elche, en apoyo al profesorado en huelga, en una movilización impulsada por familias y organizada de manera prácticamente espontánea en apenas 24 horas. Y nuevas paradas de autobús urbano de Elche en el entorno del pabellón inclusivo. El fin de semana que viene estarán operativas las líneas L, K2, M y K1 como respuesta a la demanda de los asistentes a los eventos deportivos. Claudio Guilaberte es el concejal del área.
12: Se recogió la solicitud y la petición de establecer aquí dos paradas de autobús, una en este punto que será la M y la K2, no, la L y la K2, y allí será la M y la K1. En los próximos días se habilitarán ya estas paradas de autobús que acercarán de manera directa a todos aquellos usuarios que quieran venir aquí al pabellón inclusivo, y sobre todo que se responde a una necesidad creada de una nueva infraestructura. En los próximos días se realizará ya el pintado, además de poner, de colocar unas marquesinas tanto en esta parada como en la de allí, y seguir mejorando la prestación del servicio, seguir mejorando todo este entorno, toda esta zona.
11: Y la Comisión del Agua de la Diputación aplaude la sentencia que avala el trasvase de Júcar-Vinalopó y reclama las obras pendientes de ejecución. El proyecto de vertido cero, la situación del trasvase Tajo Segura, centró también el análisis de este órgano. Tony Pérez es el presidente de la Diputación.
13: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que avala ese marco jurídico suscrito en el año 2023 entre los regantes de la Junta Central de Usuarios, la Confederación Hidrográfica y Ocamet, para precisamente la explotación de los recursos del trasvase y la llegada de esos propios recursos, una sentencia que viene a consolidar ese marco jurídico que permite la incorporación de recursos del Júcar al sistema Vinalopó-Alicantí en una estrategia que se está demostrando que es muy positiva en la recuperación progresiva de acuíferos históricamente sobreexplotados.
11: Y vamos con las valoraciones de las elecciones andaluzas aquí en el plano local. El concejal de Servicios Públicos, también del Partido Popular, Claudio Guilaberta, ha valorado los resultados de esas elecciones. Dice que se trata de otras elecciones en las que el Partido Popular gana y el PSOE cae.
12: Lo que sí que tenemos claro es que es otras elecciones en las que el PP gana las elecciones y en las que Pedro Sánchez se hunde y sus ministros caen, en este caso, al abismo de todo lo que son los resultados electorales.
11: Por su parte, Compromís destaca una vía de esperanza con el resultado electoral en Andalucía. Esther Díez.
3: És cert, no?, que hi ha hagut una victòria de la dreta, que és objectiva en el cas d'Andalusia, però sí que parlem d'un bloc que en el conjunt ha disminuït i que mostra també, no?, que podrien haver arribat al seu sostre, en el sentit que no han tingut la capacitat, no?, de portar a terme més mobilització, tot el contrari, no?
11: El Partido Socialista no ha querido hacer valoración hasta que no se pronuncie la federal del partido a nivel nacional. Estos son algunos de los asuntos que ampliamos después en tiempo de Hora 14. Jessica.
1: Gracias, Mario.
14: Tía, mira lo que me ha pasado. He empezado a hacer el cambio de armario y ni los pantalones ni los vestiditos tan monos que tenía me entran.
15: Ni loca te compres una talla más, que así te acomodas. Tengo la solución. Institute Line. Tienes que perder esos kilitos de más rápidamente y sin dolor. Están en calle Traneta 14, Entresuelo, centro de Elche. Llama y pide cita 966-601421.
16: A partir del 5 de mayo, en Elche mejoramos la atención y los servicios en los centros sociales. Consulta tu centro social en elche.es/tucentrosocial.
17: O en el teléfono 96-665-9210. Estamos más cerca de ti.
16: Cuando haces cosas, pasan cosas.
17: Ayuntamiento de Elche.
18: 13:30 Ser Deportivos. Toda la actualidad del deporte en Radio Elche Cadena Ser. Con Pepe Morago. Espacio patrocinado por Merimotors, tu concesionario Toyota y Lexus en Elche.